0: Avui per avui. Àngels Barceló.
1: Avui per avui, Cantàbria. Lucía Pombo.